0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contraband FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contraband FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat.

traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

0: sofoco de calor i no tingui els descansos corresponents i ja veurem de què se'n deriva.
1: Bueno, però bueno. L'argument que tenen clar és que nosaltres estem negociant i no arribem a acords.
0: Sí, bueno,
1: perquè aquesta gent són uns radicals i queden 800.000
2: però sabeu si però, queremos...
1: Sabeu que és el que diran.
0: L'altre dia van passar un... com era? Un informe... No?
1: I la sentència parla de...
2: negociar, no, ha de dir-se altra cosa.
0: L'altre dia passat, sembla que era el protocol d'absentisme, em sembla que deia protocol d'absentisme, no, protocol no, era el... la previsió,
2: la, no, la...
0: com es diu?
2: Comissió, bueno, comissió
0: no, va haver una reunió d'absentisme.
3: Sí. Un informe, no?
0: Un informe, sí. I posava informe d'absentisme.
2: Comissió d'absentisme.
0: I es va deixar l'informe, i bueno, s'explicaven les activitats que es feien fora d'hores, però si mireu les línies d'aquest informe, que estarà penjat, m'imagino, aquí l'any de net,
2: sí.
0: A l'estiu, que és quan hi ha menys descans, és quan l'absentisme és més alt. I entenc que l'absentisme el dona un metge, el dona un facultatiu,
2: bueno, sí.
0: I possiblement serà per algun tipus de patologia que està patint el personal que treballa, el personal que condueix, que transporta persones i està circulant a la via pública. I bé, no m'estranya que sigui alt si no hi ha el descans setmanal mínim, per no dir més.
2: Pues sí, la situación es exactamente esta. Y no se ve ningún movimiento en ese sentido.
0: Si
2: de
0: no
2: momento.
0: Malament,
2: de momento.
0: Si no recuerdo malamente, estábamos ahora un 26% de absentismo.
2: ¿Tan?
0: Sí.
2: No, creo que no.
1: 22-23.
2: Bueno,
1: ahora.
2: Pero bueno,
1: estiu,
2: datos
0: de. Estoy hablando del personal de conducción.
2: Sí, sí, no, pero acá no hemos llegado todavía. De toda manera, no, la empresa
1: arriba,
2: tiene tiempo
1: arriba,
2: sí, de lo que tú dices.
1: Casi ya me escupando más de baixa que conductor.
2: Sí, dice, bueno, que sí, dice bien. Que la esa rectificación la puede dar la empresa que tú dices, Isaac, tiene tiempo hasta el 22 de junio.
0: ¿Y la empresa ha dit algú sobre els caps, perdona, els caps de setmana, no. Els festius treballats no compensats?
2: Pues tampoco, no se ha hablado de esto.
0: Òscar, quants festius es compensen que treballes?
1: Depèn del grup que estiguis.
2: Normalment
1: el 65
2: dos.
1: I el 57, els dos primers.
0: Els dos primers. I en el 72?
1: Cap.
0: Molt bé. Doncs en el 66 i en el 57, cada persona treballadora, com que no et donen dos dies compensatoris,
2: sí.
0: De set, en principi, set festes oficials que fas, en principi, o les que facis, vaja.
2: Bueno, les que facis. És igual.
0: Les que passin de dos que hagis fet, pots reclamar... el temps aquest, el temps que són diners, perquè es compensen o econòmicament com a temps extraordinari, que és com ho diu l'última sentència del Tribunal Superior que hi ha, o es compensa com a temps extraordinari i es paga pues, com un extra, que en molts casos estarien sobrepassats, o es compensa com es fan en els dos primers casos. I en cap cas, en el grup 72, pot ser com a jornada ordinària. És a dir, no m'estranyaria que ara que, bueno, que qualsevol dia pues, comenci a haver, igual que va haver les reclamacions amb els destacaments, comencin a haver reclamacions individuals, cartes a relacions laborals, reclamant el pagament, perquè passats els 4 mesos ja no et poden compensar el descans. El temps extraordinari té una durada de 4 mesos per compensar i a partir d'aleshores només legalment és retribuïble i a l'any ho perds. Amb la qual cosa, no m'estranyaria que veient pues el tarannà que té l'empresa amb el conveni col·lectiu, amb el menospreci que fa a la plantilla, i en aquest cas el personal de conducció, que és, si no recordo malament, que em puc equivocar, bueno, algun altre també hi ha, l'únic que actualment encara treballa les festes oficials o com a ordinari, o només se li compensa, com a ordinari els grups de dos, o només se li compensen dos, i aquest estiu vinent, i setmanalment pues en certs grups només tindran algunes setmanes un dia de descans i en algun mes 4 o 5 dies, doncs no m'estranyaria gens que comencen a haver aquí reclamacions individuals per dir, escolta'm, mira, a mi no m'has compensat 5 festes oficials. Doncs bueno, pues ara quantifiquem quin servei vaig fer en aquelles festes oficials, quin número d'hores total he fet en l'últim any, de les festes oficials de l'últim any, perquè sí, aquí senyors, cada dia que passa, l'empresa estalvia, perquè ja no pots reclamar, perquè les reclamacions de quantitat
2: sí,
0: a qualsevol empresa, perdona, a qualsevol empresa no, a les empreses que no estan regides per l'EBEP,

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no? There's one is levitated from the sky.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, hey.

0: Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són Ràdio Fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algú traurà diners.
2: Radio Contrabando FM

tocaba de camarra y capota desde el febrer de tota la covarda. Necessitem l'Ebro, que no me l'han de prendre i me l'han de tirar a matar.

Som les males herbes que creixen als seus jardins, salvatges, incontrolables, venim de terra endins. I uns han volgut posar-nos testos, tallant les nostres arrels, però sempre han tornat a créixer lliures, fortes i rebels. Fent tremolar el palau, tot el que puja cau, sense justícia no hi ha pau. Som totes les que no hem volgut ser ni amo ni esclau. Som la nova llau, les males

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. El patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

Los que però us fan les coses, que són los que manen més. Ai, ara han fet un pla hidrològic, que de lògic no té res. Només s'entén una cosa, i és que algun traurà diners.

0: horribles de tots.
1: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

Hola, bona tarda. Benvinguts a l'Escarlata O'Hara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana aquí al 91.4 de l'FM Contrabanda.

0: Bona tarda, Àlex.
1: Hola, bona tarda.
0: Bueno, ens disculpem per la, pel retras. Estem ara uns dies començarem una miqueta més tard, que allarga el dia segur que no us...

0: Molt bé, doncs comencem el programa d'aquesta nit. Hem preparat un programa especial així dedicat a les línies de baixos que més ens agraden de la música jamaicana.
1: Sí, i anticipem que farem una segona part, perquè bueno, sempre ens passa, no?, que quan preparem un programa especial al final tenim molta cosa, i avui és un tema que ens agradava molt i tenim molts temes, així que bueno, ja hem decidit que hi haurà una segona part.
0: Sí, avui ens centrarem més com a la primera època del rocksteady, skinhead reggae, una cosa així, i ja deixarem coses més modernes, entre cometes, per una segona part.

Bueno, anem a començar amb el primer tema de la nit, un clàssic, un dels baixos que més ens agraden del rocksteady, doncs d'Alton Ellis, que bueno, són tots uns temazos amb uns baixos espectaculars, i escoltarem el tema rocksteady per començar el programa d'aquesta nit.

0: Molt bé, doncs aquí ha quedat aquest tema Rocksteady, un clàssic doncs dels baixos de la música jamaicana. I bueno, un dels temes que ens ha inspirat potser fer aquest especial, que ja el teníem en ment feia un temps.
1: Sí, jo crec que va ser un dels primers temes, no?, que ens va vindre al cap quan vam començar a preparar-ho. I bueno, com ha dit la Nere abans, començarem una mica pel principi, no?, com sempre, per els inicis de la música jamaicana, de l'esca més clàssic, i aquí on el bass ve una mica, no?, més influències encara del contrabass, no?, de músic dels músics de jazz o de la música que va inspirar, no?, que aquesta creació de l'esca. I en un principi és bueno, molt d'acompanyament a la banda, és una mica el walking bass, no?, aquest que diuen, no?, que és una mica com va fent el camí el bass, i la resta de la banda va acompanyant o va seguint el compàs que marca aquest pas. En un principi, com deien, no?, molts dels grups i molts dels músics d'estudi feien servir el contrabaix. No va ser fins un any després, quan es va instaurar el bass elèctric, i bueno, ja tenim línies de bass molt mítiques que potser ja entraran a la segona part o més enllà d'aquest programa, o a la segona part que tenim preparada. Per cert, que no hem dit en el tema de Rocksteady que hem escoltat d'Alton Ellis, el baixista és Jackie Jackson, que bueno, jo crec que és el baixista que més temes va enregistrar a la història de Jamaica, perquè era bueno, un dels músics d'estudi, el cap de l'orquestra del segell de Treasure de Duke Reid. I bueno, va estar molts grups, no?, als Supersonics, algun d'ells, però molts grups, molt fent de això, no?, de músic d'estudi, i van recitar pues, bueno, per pràcticament totes les estrelles jamaicanes de la història de la música en aquests anys. Pues, per ahí estava el Jackie Jackson, i bueno, és el, ja escoltarem, no?, però bueno, el creador de línies mítiques com el Liquidator o el 44-46. Bé, comencem, seguim amb més temes, i ara sí, amb l'escar, el baixista seria Lloyd Brevet, també un dels mítics baixista de Scatalites, i escoltem aquest Man in the Street, també un tema mític, i fixeu-vos en la línia de baix.

0: Molt bé, doncs hem escoltat aquest tema, el Man in the Street dels Escatalites, un clàssic, Lloyd Brevet. I anem a escoltar Lloyd Brevet també, però aquest com un tema amb Derrick Morgan, doncs també un altre dels baixos clàssics del Rocksteady.
1: Sí, Lloyd Brevet, que això no va ser un dels pioners, no? A nivell musical, va ser un dels primers, com deien, no? Que va adaptar una mica el contrabàs del jazz a la música americana, va crear les primeres línies de baix, i a més d'estar, bueno, pues els catalans també va formar part de músics de sessió i va gravar molts bueno, el que va figar una mica el camí, no? per la resta de bassistes.
0: I bé, si us sembla, escoltem aquest Conquering Ruler del Derrick Morgan, un altre dels baixos clàssics del Rocksteady.

0: Bueno, disculpeu perquè està lamentable la taula aquesta de la ràdio. No tornarem a venir a aquest estudi fins a nova ordre i ja buscarem un plan B perquè això és insostenible. Seguim el programa, és un altre clàssic de, doncs de, dels baixos. Per mi una de les bandes que té els millors baixos de, del reggae, Toots and the Maytals. Un altre cop amb Jackie Jackson de baixista, que en parlàvem abans, com un dels pioners, no?
1: Sí, un dels mítics, el que més va gravar segurament cançons i línies de baix, segurament que el que més va enregistrar en tots aquests anys. Sí.
0: I anem a escoltar un clàssic també, el Monkey Man de Toots and the Maytals. Son of the morning.

0: Vinga, aquí seguiu, esteu al 91.4 LFM Contrabanda i esteu escoltant l'Escarlata O'Hara. I doncs deixem aquest esca més clàssic i entrem a finals dels 60 amb l'aparició del rocksteady, on realment les línies ja van començar a agafar molt més de pes dins de la, doncs de la composició, més melòdic, més, no? Una mica més...
1: Sí, agafa una mica presència. Més de protagonisme, no? Potser ja no és tan acompanyant com era en aquests principis, en aquests primers anys, i ja comença això, no? A tomar una mica d'un paper més principal en les composicions. Escoltarem un tema mític, el Real Rock, que bueno, jo crec que és un dels temes més versionats o més ampliats de la història de la música jamaicana. Composat per Boris Gardiner, que bueno, a més de baixista de sessió per Studio One, també va estar treballant amb Lee Perry en els seus estudis de Black Ark. I bueno, a més va tenir una carrera molt polifacètica, perquè a més de baixista va ser també cantant melòdic, així que bueno, és una mica un camaleó ja de la música jamaicana. Però bueno, potser a més de participar en moltes gravacions i moltes sessions, potser no, el punt és ser el creador d'aquest Real Rock, d'aquesta base del Real Rock, que com veure, bueno, és una de les clàssics, no, de la música jamaicana, com deia, que ha sigut versionat moltes vegades.

Després d'aquest tema seguim explorant el final dels 60, aquests baixos rocksteady, doncs aquesta evolució que comentàvem, aquest major protagonisme del baix i com més melòdic. I escoltarem també un altre temazo, el de Hopton Lewis, el Take It Easy, que segur que tothom coneix.

0: I vinga, tornem al rei del rocksteady, per mi, Elton Ellis. Abans hem ficat un tema, ara tornem, perquè bueno, jo crec que és uns baixos ineludibles. Posarem el Girl I Got A Date, on hi ha Jackie Jackson de baixista, que bueno, també un referent també de baixos.
1: Sí, i aquest tema també crec que, bueno, a part de ser mític, crec que també, no?, és la seva base, és una de les que també més s'ha ampliat i més s'ha utilitzat després, no?, en altres cançons i per fer versions, així que, bueno, no podia faltar aquest Girl I Got A Date d'Anton Ellis.

Continuem amb més línies de bass mítiques del rock estadilla. Aquesta darrera que posarem, un tema dels Paragons, també un mític, el Welcome to the Ball, un altre cop Jackie Jackson, ja sé, ja hem dit al principi del programa que era un dels bassistes que més temes va gravar, així que bueno, un altre tema. I com veiem, no? com va evolucionant el bass des del principi de l'esca aquí al rocksteady, no? Que és, com deien, no? Toma més protagonisme, potser no hi ha, les notes són més llargues, hi ha més espais entre notes, i veurem mica a mica després del com va evolucionant. Però abans escoltarem el darrer rocksteady, aquest tema de Paragons.

Bé, seguim amb aquest especial de les quatre cordes i, bueno, deixem de banda una mica el rocksteady i ens comencem ja l'heavy reggae o skinhead reggae. Bueno, ja sabeu que aquesto de les etiquetes és una mica difícil a vegades, però bueno, per centrar una mica. I aquí els baixos ja no són aquestes melodies tan sinuoses, no?, que teníem al rocksteady. Són ja melodies o arreglades més curts, més repetitives, més hipnòtiques, molt influenciats d'altres estils, com per exemple el funk, no?, que en aquests temps ja començava a despuntar, i també amb molta de la música que hi havia al Regne Unit, no?, perquè és un dels jocs on aquest estil va pegar més fort. Així que res, no ens enrotllem més, escoltem un dels temes mítics de l'Upsetter, del Riex Casperri, amb el bassista Cliff Ansel Collins.

0: Molt bé, fem ja, encarem la recta final del programa. Com deia, ens han quedat moltes coses pendents, així que farem una segona part amb música una miqueta més actual o menys antiga, per lo menos.
1: No sé si actual és la paraula, però...
0: I escoltarem ara també un dels grans baixos de l'Skinhead Reggae, el Liquidator de Harry J. All-Star.

0: Molt bé, doncs arriba l'hora d'acomiadar el programa fins d'aquí a 15 dies.
1: Esperem que us hagi agradat aquest especial. Nosaltres hem passat molt, molt bé preparant-ho, més que sí, que fent-ho, perquè ha sigut una mica desastre avui la tecnologia sense revelat.
0: Terrible, crec que no tornarem a l'estudi en uns dies. D'aquí 15 dies tornem amb... No sé, podria ser la segona part, podria ser novetats, que ara fa dies que no fem. Ho acabarem de pensar. I l'horari, doncs...
1: Al voltant de les 8, 8 i mitja.
0: 8, 8 i mitja, el que puguem. Ens despedim amb un altre clàssic, el 5446 Was My Number, de Toots and the Maytals. I res, esperem que us hagi agradat i que hagueu gaudit de tots aquests baixos. Salut.
1: Salut.

0: Tu, tio, però què fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i man, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calia...

0: festival sí,
1: pero ¿qué es esto? 0-0, tío. Sin cafeína.
2: Pero me habéis pedido esa mierda.
0: Ay, no, pero que esto, si n'hi ha una de normal.
1: No, que es igual, que es coña. Pues no es coña, no.
2: No, no, no, no.
3: No estoy llamada bien.
2: ¿Comencem, Esteve, o què?
0: Ja està,
2: eh? Quina mania tens de tancar les portes, tio? I això, què? Què, per què?
0: No li agrada, no li agrada.
2: Què passa, però?
0: Causa...
2: O si el Magreb està en totes les portes de les cases obertes, no?
3: Però jo soc català, idiota.
2: No, però tens reminiscències, jo...
3: No, aquí tot tancat, tio. No, aquí a la Roca sou tots aquí, delinqüents. Aquí
0: no li dóna incertesa, li dóna incertesa. No?
3: Mm.
0: Eh que sí? Mm. Quan eres petit, com dormies? Amb la porta oberta o amb la porta...
3: Per fer-me palles.
0: De palles, mirant la portes. Ei, qui tenim aquí?
2: Tu ets l'únic germà. No, llavors ja direm qui som.
0: Ah, és veritat, no cal.
2: Tu ets l'únic germà, tens dues germanes.
3: Sí.
2: Vol dir que dormies sol a la teva habitació, no havies de compartir.
3: No.
2: Com jo, que tenia germans.
0: Però aviam, per què no poden dormir germans i germanes tots allà a la pila del greix, tio?
2: Normalment no.
4: Perquè som d'una altra època.
0: Som uns fatxes, som d'una altra època.
3: Sí. No, perquè huelo a lo que huelo.
0: No, les filles que dormin amb el pare,
2: jo
0: com... estaran més segures.
2: Jo sí. Com va néixer mi germana, no.
0: Amb el tiet Pepe Sueños.
1: Ja t'anem a salir.
0: Ja està. Chupito.
1: Colleja.
2: Jo com va néixer mi germana, la Mònica, com va fer un any, a mi em van enviar a casa els avis, que era el pis del costat, perquè... No, perquè no hi cabíem.
0: Ah, vale, dic, collons, dic, aviam que...
1: Estorbes.
2: Llavors me'n vaig anar amb els avis. No tocava, mi germana.
4: Jo, quan vaig néixer, vam fer fora la iaia, perquè no
0: tocava. Sí. Bueno, arriba un i s'ha de fer lloc. Doncs jo no recordo que fessin fora ningú quan vaig arribar jo.
2: Bueno, perquè éreu tres germans.
0: Em van fer fora a mi. Vaig arribar, dic, cap a falla.
2: Bueno, tenim una banda mítica.
0: Sí. No passa sempre, eh?
2: No passa sempre.
3: Los planetes.
0: Tenim bandes que seran mítiques...
2: Més endavant, en el futur.
0: Us estan treballant.
2: Però,
4: venim del passat, nosaltres.
2: Venen del passat. Són com...
0: Ja s'ho han treballat, tio.
2: Ja s'ho han treballat, si s'ho han treballat. Bueno, són els S150. Un grup que diu...
0: No sempre pensava que eren 150, resulta que són 4. Vale, adéu. Pepe Sueños. Pepe Sueños.
2: El primer cop... El primer cop que vam venir a tocar la Roca, que vam posar en el cartell, és 152, vas posar...
0: 155. Perquè hi havia un grup asturiano, em
3: sembla. E330.
2: No, els asturianos deien...
3: E330.
2: E330.
4: E330. Jo crec que el tinc i posava... Crec que ni la E, posava 152.
0: 152?
3: Pessetes.
0: I vaig estar un temps sense fer cartells.
2: Et van matar.
0: Però que raro, perquè... No, el que passa és que normalment quan fas un cartell sempre hi han...
4: Potser és que anaven numerats els cartells.
0: Això, 152.
2: El primer cop que vau tocar aquí a la Roca, què va ser? L'escorxador? Pot ser que toquéssiu l'escorxador.
3: Amb l'os gol.
2: Amb los Wolves.
3: Sí, quin fred que feia, que amb un déu.
2: Però no fa fred.
3: Sí, de Brasil, d'Hamburgo. De Brasil, d'Hamburgo.
2: Eren dos ties alemanes, no?
3: Era una crustada de puta mare.
2: Crustada alemana amb dos noies.
0: Dos ties així d'altes.
2: Sí.
0: Ja me'n recordo.
3: Si existe.
2: Aquest dia hi ha l'anècdota d'encarat.
3: No, era un divendres.
2: No em puc explicar per antena.
4: I quan vam tocar amb Freak Show, era el mateix dia o era després?
2: Freak Show, no, això devia ser...
0: Freak Show també va tocar l'escorxador, per això.
4: També.
2: Sí,
0: va ser l'escorxador també, però jo crec que va ser més endavant.
4: No sé per què em sonava que era entre setmana.
3: No, nosaltres va tocar divendres, que vam anar... És que me'n recordé, perquè després quan vaig arribar a Badalona vas vomitar tot el sopar.
2: Vas vomitar?
3: Vomitar.
1: Vas vomitar la nit de la paella?
3: Era els calçots i no sé què.
1: El dia de la paella?
3: Sí.
2: Paelles no.
3: Calçots.
2: Ni calçots tampoc.
3: Sí, jo crec que sí. Jo me'n recordo que hi ha calçots o una cosa així.
4: Solo la paella.
1: La paella,
4: però va, estàs parlant de...
2: Però que us diu, paella pot ser que s'hagués fet algun cop per la festa major. No? Bueno, un dia vol tocar amb Zanussi, no? També el...
4: Ui, però això va ser bastant...
2: El pati de l'escola antiga.
3: I en Submission Hall, també.
2: Eh?
3: I en Submission Hall.
4: No, era dintre.
2: A dir, bueno, dintre...
4: El pati era en Submission Hall, que això...
2: I a dintre érem amb la noia aquella...
0: Uau.
2: Que va tocar amb Bragas, com s'ha deia aquell grup.
4: NNY.
2: NNY.
4: Eren els de Jerez.
1: Que memòria.
4: Qui eren? Allò va ser l'any després.
0: Qui eren?
3: I també no van tocar aquí
0: a... El CNN grega, qui eren? També eren canarencs, no?
4: No, eren... Bueno, eren...
3: Cruïza, crustiza. Eren de crustiza.
4: Els suïssos que vivien a Escòcia.
3: És crustiza.
4: Jo mai tenia casa un cop.
0: Hòstia, també fotien una tralla.
2: Gent maca, gent maca.
0: Aquests fotien tralla de la bona, eh?
4: No, total, quantes vegades hem tocat a la...
3: No sé.
2: A la Festa Major també havíeu tocat alguna vegada.
3: No van tocar una vegada uns... Sofin and Squad, també.
2: També heu tocat...
0: Va tocar Sofin and Squad?
2: Collons, si heu tocat més a la Roca que a Budallà.
0: Cada dia, cada dia.
5: Una vez també tocó con radios no italianas, puede ser. Cuando estaba lo de la nau, un
3: rincón. Una nit de Sant Joan podia ser. Crec que va ser una nit de Sant Joan. Un escenari al fons.
2: Sí, pot ser, pot ser.
0: Amb qui?
2: Hòstia, pues sí que heu tocat.
1: I d'essa i vídeo, d'essa i vídeo.
2: Com Rades, uns italians de Greencore.
3: Sí, el rotllo Monster X, alguna cosa així.
2: Hòstia, pues heu tocat molt, eh?
0: 20 vegades, tio.
3: Bueno, royalties.
2: Han tocat més vegades ells a la Roca que Budallam, eh?
0: Hòstia, Sofino en Squad també eren puto tremendos.
2: Aquell dia també vau tocar el Rombero.
0: Feien com titelles. Però Sofino en Squad em sembla
3: que... Que eren hippies, que feien titelles.
2: Un cop van tocar codines perquè ens havien tacat la nau.
0: Van fer titelles, no?
3: Hòstia, però que puta merda, no? Fer titelles, tio, què? També per
0: Rosés Amo. Titelles en plan rotllo...
3: Vinga, va, que li quis com...
0: No sé què, no?
3: Gincana, no?
2: Bueno, heu dit que veniu a tocar...
0: Vosaltres per què no feu titelles, tio? Jo què sé, titelles està bé.
3: No, nosaltres fem el titella. Nosaltres fem el titella.
0: Can titella.
2: És una culpa, no? Can titella.
0: Ja no existeix.
2: Ja no existeix.
3: Carrastúries.
0: L'Echón l'altre dia va venir i va recomanar les memòries... Em sembla que es diu Història d'un enemic de l'Estat o alguna cosa així.
2: De qui?
0: D'un tio que havia estat a Can Titella, que era un que tocava amb els...
2: Cartón de Vino?
0: Sí. I me'l vaig pillar...
4: Has mirat que va fer un llibre, el cantant de Cartón
0: de Vino? Pues és tremendo, és molt bo, sí. Tio. És molt bo aquest llibre, unes memorietes, tio. Sí, és molt bo, està al local.
4: Vam tocar a Can Titella.
0: Em sembla que es diu enemics del sistema o enemics de l'Estat, i és superinteressant, tio.
4: Bueno, mira, jo aquell dia recordo que vam tocar molt tard. Jo vivia a prop, que era quan jo vivia a Gràcia, me'n vaig anar a dormir a casa, em van trucar i vaig baixar.
0: Vas provar so?
3: Segur que és una cabina.
0: No, bé, no. Et va trucar un titella.
1: Sí, clar,
0: et va trucar un titella.
2: Bueno, jo el que volia dir és que aquesta gent venen a tocar moltes cançons. Són curtes, però moltes. Bueno. Llavors, com que volen tocar 14 cançons...
0: Pues que les facin dos en dos.
2: Anem a començar ja.
0: Sí,
2: i que les anem empalmant de dos en dos, no?
0: També molta penya, molta penya, que venen aquí grups, hòstia, nanos, xavals, joves, tal i qual, i feu 6 cançons. Home, 6, home! Pues aquests en foten...
2: 14.
0: No els hi cau cap anell, tio.
2: No.
0: Sapatilla, super...
4: Bueno, això d'empalmar ja a aquestes edats...
0: Super sapatilla, eh? Costa empalmar, eh?
4: Costa empalmar. Sí, molt, jo,
5: tio. I ràpido per allà.
2: Bueno, pues comencem amb...
4: No
0: agafa, tu tens el paper.
2: Tens, no? Aquest no és.
0: Tirat, aquest no és.
3: La vam guardar a la motxilla.
2: Què voleu començar?
0: Bueno, comenceu i després ja ho direm, tio.
5: O cal dir el títol o...
0: Home, sí,
2: home, clar, el seu és perquè la gent llavors pugui anar...
5: Això és...
2: És 150, està a Spotify?
3: Per la gràcia, sí.
2: Sou número 1.
4: Imperi Becore, ja.
2: Ah, és veritat.
3: Ja ves. M'he comprat una casa.
4: Miedo i no creo.
2: Pues va, anem a escoltar això.

0: baixava l'escenari i tornava
1: vale, guai, tio.
2: Quantes vegades algun notes us ha dit des de baix l'escenari más rápido?
3: 8 tumbao.
0: Más rápido.
4: Más lento també.
0: En gusano, potser ha sigut en gusano.
2: No, gusano no sap si va ràpid, lent o... No.
3: Qui és en gusano?
2: Sí, que el coneix, no. El gusano. El Saraco, no? Que no. Cornès, que venia als concerts de la nau. Sí que saps que és el gusano, sí.
0: Que durant un temps tenia una nòvia que li deia la gusana.
2: La gusana. Que li va tocar l'ampolla en directe en el cantant de Cinder, va pujar a l'escenari i li va fotre el mà dintre el paquet aquí a la nau.
0: Ah, sí?
2: La gusana, la gusanaca, sí.
0: I què?
2: Sempre ho explica, com se diu el cantant de Cinder, en Joan.
0: Li ha caigut l'ampolla a trossos.
2: I li va anar la gusanaca i li va fotre el mà el paquet.
0: Molt bé, tio. Així m'agrada. No, perquè es pentina molt bé, pentina molt elegant. Pues ja està.
2: És tatuador allà a Sant Celoni, si voleu. Sí. Podrà fer algun... Alguna golondrina.
3: Un golondrino. No,
0: a part de ser la penya que es tatua, ara s'ha posat de moda els mini-tatus, saps?
2: Què és mini-tatus? Ah, sí.
0: Bueno, la penya es tatua, jo què sé, un arale sí. Així, tio.
4: Bueno, com els temes mil·límetres. Nostres, eh? Així en fas més.
0: Pim, ja, però la penya es tatua allà coses, tio, i ens també, per exemple, es tatua una frase, no? Per exemple, i tu... Joder, macho, vols saber el que és? I el tens allà davant i t'hi has d'acostar, tio, i després et fot un cop. Alguns el genom aquí, el colze.
4: I què vols? Saps? I què vol, fer la contrasenya del wifi?
0: Són coses superidiotes, saps?
3: És una cita de Terradellas o algo.
0: No sé, perquè jo crec
2: vosaltres que... Vosaltres sou dels que no... A part de l'Abraham, vosaltres, els altres tres, no porteu tatus, no?
4: Ell sí.
2: Tu lleves Charlie... Ah, sí, tu sí.
5: Sí, un par.
2: El de Hot Water, com sí. El meu fill i això.
5: Bueno.
2: Bé,
4: Tagnasti.
5: Tagnasti.
0: El nàstic de Tarragona?
3: Sí.
0: T'has tatuat?
2: Tagnasti de Tarragona.
5: Tagnasti de plàstic.
0: Tagnasti de Tarragona. Molt bé. Què més, tio? Què més? Quanta trajectòria, no? Quan fa que està tornant a tocar?
3: Un any, no?
4: Bueno, dos.
3: Hòstia, cert.
4: El d'Amsterdam, fa dos anys.
3: El juliol.
2: Però era l'aniversari del Joss, no?
4: Sí. Bueno, va ser una mica de casualitat, perquè ell ens va proposar tocar... Bueno, vam començar que primer ens vam juntar per gravar temes que ens havien quedat de Fixmic, que els tenim encara por ahí penjats, estan gravats.
2: Però... Això molaria que sortís, eh?
4: No, això ho dic jo. I arran d'aquí...
2: Becore, això l'enviem en Becore. Això molaria que sortís, Jordi.
4: No, però...
0: Però són bueno, els mateixos Fixmi.
4: Sí. Bueno, per qui no ho sàpiga, Fixmi va ser la banda que vam fer 4 anys després o alguna cosa així de plegar 150 i vam fer dos discos i això, ens van quedar uns temes allà. Fa 2-3 anys ens van tornar a juntar per gravar aquests temes i arran d'això el
2: Joss... Bueno, allà hi havia el Breo de baixista, no?
4: No, quatre.
2: Fixmi només éreu vosaltres
4: clar
2: quatre.
4: Sí.
2: No tocava la guitarra en Pepe.
4: No, això era els Urgent Kicks.
2: Urgent Kicks, va, de sí, Fixmi, tens raó.
4: No,
2: sí, sí,
4: Fixmi
2: sí.
4: Érem nosaltres, sí, que quan sí. Vam tornar vam dir, tornem a fer 150 o fem un grup nou? I era el mateix, però vam dir, posem un nom nou i així no tenim el d'allò...
2: Bueno, el mateix tampoc, era rotllo una mica més...
4: Bueno,
2: més
4: perquè
2: era
4: una mica
2: no?
4: Diferent i...
5: Sí, era diferent.
4: I arran d'això, el Joss ens va dir d'anar a Amsterdam a tocar el seu aniversari. I ens va fer una mica la putadeta que ens va anunciar com a 150, el tio amb tota la intenció, que nosaltres teníem la idea de tornar a treure el repertori de Fixmi i tocar com a Fixmi. I el tio ens va anunciar l'endemà, així de gran, és en 50, cap de cartell i això, i bueno, ens vam cagar una mica i vam dir, bueno...
2: Això què és, la polla del Joss?
3: No, el cul.
4: El nostre.
3: El nostre, clar, una responsabilitat, després de 20 anys, era com...
5: No, ponte a escuchar el tema i de...
2: Però llavors, no, mira, quan ens vam ajuntar, per exemple, a Budellà amb el cap de tants anys, al principi que ho tornes a fer i tornes a recuperar temes, també fa una mica de gràcia, no?, tornar-los a tocar.
4: Sí, però jo hi havia, d'aquí, d'aquesta llista, jo hi havia mogollon de temes que jo deia, això no estava jo,
5: perquè
4: això
5: no
4: havia ni escoltat.
5: L'escoltaves com si fos altra banda. O sigui, jo escoltava la música i...
4: Havíem fet el recopilatori, aquest, la primera edició del recopilatori de Becore, i jo ni ho havia escoltat. I jo escoltava temes de dir, això he gravat jo.
3: Bueno, o això he escrit jo, saps? Unes lletres, bueno, continua, vinc, continua, vinc, madre mía, verà, puto naïf, xaval, saps? Com... I a mi això sí que em costava, penso, dic, hòstia, vaya letrijas que m'estava currando, saps?
2: Vale, jo què sé, però saps? En cada moment escrius el que escrius.
3: Evidentment, no? Però, hòstia, a vegades dius, però bueno, bé.
4: I res, no pensàvem que mai era una cosa que, mira, havíem estat 20 anys sense ajuntar-nos.
0: De qui és aquell mòbil?
3: Meu.
2: Del papa, és pap, posa papa.
5: Papa?
2: Papa. És el pare. Papa.
5: I... Contesta, contesta.
2: No digues tu que vols fer una xerrada.
4: Ah, sí. I res, que... Bueno, va sortir això, vam fer allò d'Amsterdam i...
2: I clar, llavors la gent d'aquí va voler que toquéssiu.
4: Bueno, ens van convidar al Males Artes i ja vam dir, bueno, si fem un bolo aquí, doncs ja... Clar, t'has de fotre un fotiment d'assajar, que la gent es pensa que això et juntes un dia, quedes, toques i ja està. No. S'ha de preparar, t'has de posar en forma, t'has de recuperar els temes... I ja
0: el Pepe ha de fer anar el capçal.
4: Clar, tema equip i tot això també, perquè, bueno... Total, que al final vam fer alguna data més, va sortir el Festival d'Oviedo, vam fer Madrid, València es va cancel·lar...
2: Hi havia el Balsera a Oviedo?
4: No, no crec. No, no. Deu ser viu? No sé.
2: Ah, no, no sé. Era aquell xicot sí, color, sí, sí, que muntava... No. Però que no, va arribar a ser mànager de grups d'aquests Cactus Jack i aquests grups així, no?, d'indi. No,
4: m'estàs parlant de fa 30 anys.
2: Sí, sí, sí. Sí.
4: I aquí es va quedar. I després, bueno, han sortit més propostes i hem anat fent alguna coseta més. I ara acabarem, ara que ens queda el juny, ens queda el Bacete i l'actitud de Vidreres. Ah, s'ha afegit a última hora.
2: Al final a Vidreres, quin dia toqueu?
5: Dissabte, sí.
2: Què és? 27?
5: 27.
0: Qui més hi ha al cartell? Hòstia, l'he vist.
2: No hi podem anar, no hi podem anar, i tenim concert a Terrassa. No. Nosaltres, sí.
0: En sèrio?
2: És el concert aquest de l'Edu que vam dir l'altre dia. Per això preguntava que si tocàvem divendres o dissabte, perquè
4: potser... Si és dissabte, segur.
2: Sí, sí, 27 és dissabte, sí.
4: I aquell dia hi ha Dark Side of Soul, Víbora... No sé qui més.
3: Malapècola.
2: Barjaula.
5: No, pitjoria.
2: No, però vull dir que això no. Aquell dia nosaltres no hi podem.
0: Aquell dia, doncs, bueno, doncs ja ho sabeu, aquell dia tenia una gran disjuntiva. Una Terrassa, una Vidreres, eh? Molta gent no sabrà
4: mira,
0: què fer.
4: Mira, aquell dia toca Noia, Dark Side of Soul.
2: Hòstia, Noia molt, eh? No,
4: no, Gros, ja. Bueno, ja hem tocat diverses vegades. Sí. A Oviedo sí. Hem tocat.
2: Sí. Ah, amb Noia, sí.
4: Sí. Sí. Noia, Dark Side of Soul, Gros Enfant Mort, Víbora, Hippie Trim, Essence Enguanta, Black, The Enjoy Division.
2: Hòstia, Black és el que manté
4: Sí. Txene, no.
2: Txene, sí. No?
4: No.
2: Són uns altres
4: Blacks. No, diu Osona. No, Black, B-L-A-K.
3: I en punt.
0: No, no, el teixiner és amb baixa, em sembla.
2: És amb baixa.
4: No, diu Osona.
0: Allò és més fosc, tio, el de Black, em sembla que és la cosa més fosca que he sentit a mi vida.
2: Hòstia,
0: ha de venir, eh?
2: Que ha de venir, no pot ser que...
0: A ell li agradava, sempre deia, sí, em poso el programa i els 5 minuts ja la pago. molt bé, cabron.
4: Perquè es queda clapat.
0: No, es queda clapat.
2: Ell és així.
0: En Pepe Sueños, diu, vaig a agafar un mica.
4: És un altre Pepe Sueños.
0: Vaig a posar-me black perquè no, per no dormir-me.
2: No, avui li podem dedicar el programa a Pepe Sueños.
0: Pepe Sueños.
2: No, Pepe, no sé com es diu que se llama.
0: Quique
2: Sueños.
0: Quique, és germà del Quique Ramos.
4: El Marc també, que no haurà arribat ja els 10 minuts que portem, però bueno...
0: No, en veritat que ha dit, el primer que digui que sueños li fotem una colleja i ja la veritat ara ja hi haurien collejas per clatallots per tothom,
4: una abraçada al Marc també,
0: una abraçada aquí, que sueños, tio.
2: Que sueños, no te duermas, cabrón, no te duermas, que luego la Renfe se va a la mierda.
0: Bueno, també la gent que és hiperactiva li donen com amfetamina perquè es calmi, cosa que jo no acabo d'entendre gaire, perquè si ets hiperactiu, perquè et donen amfetamina, diu que
4: perquè es regula
0: pel rotllo del positiu, positiu igual a negatiu, doncs pues aquí que sueños igual li donen sossegon o així, en plan rotllo, algú perquè s'adormi també, o no?
4: Ben fora
5: feina. Que venga el programa.
2: Eh? Aquí hi ha un xicot d'aquí del poble que
0: es pren 4 antipsicòtics.
2: No, que el tio té narcolèpsia.
0: Ah, sí?
2: I el tio va venir als plans d'ocupació, perquè el tio treballava de pagès amb el seu pare.
3: Era ocupa, també.
2: Ocupa.
3: Home, plans d'ocupació.
2: No, plans d'ocupació, bueno, allò per pillar gent. Vale, sí. I el tio va venir allà a la... Que xin, no, va venir allà a l'entrevista i el tio...
0: I es va dormir.
2: No, el tio va dir, bueno, és que tinc una mica problema. Dic... I venia per la brigada d'obres, que havia de tenir carnet de conduir i tal. Tio,
3: però
2: que tinc narcolèpsia i em quedo dormit a vegades. Dic, tio...
3: Com a l'Evole.
2: No, el vam agafar, evidentment, tio. Tio, imagina que està...
0: A dalt d'una escala,
2: amb un camió. No, si no pots treballar de pagès, menys amb la
4: brigada. Bueno, però si tens carnet d'això, ja tens l'excusa, no? tu estàs pencant i dius, mira, ara en clapo.
0: A més, si t'han donat el carnet de conduir, la culpa no és teva.
3: I el carnet de narcolèpsia, s'està dient el carnet de narcolèpsia.
4: No, sí, sí, per això, que tens carnet de narcolèptic, tu quedes clapat a la feina i dius, no, mira, jo...
0: Ja està, tio. Ja hi vas directament.
2: La putada és que estiguis, jo què sé, muntant a l'arbre de Nadal a dalt d'una escala i et quedis adormit i caiguis del
4: tabàs. Bueno, has d'estar preparat.
0: Et quedes allà penjat, tipus com si fossis un Papa Noel.
2: Com un angelet.
0: Papa Noel! El millor és, si, no, el que hauria de fer és que la gent que té narcolèpsia, que es vesteixin de Papa Noel.
2: Si tens narcolèpsia, que l'estat et pagui una pensió i et quedes a casa i a dormir, ja està.
0: Ja, molta penya se'n va a Suècia amb la família, a veure la llar del Papa Noel, saps? A Noruega.
2: No és a Finlàndia.
3: A Suècia, a Noruega.
0: Finlàndia, bueno, molt llarga.
3: En Burzum.
0: Andorra. Bueno, una mica
2: Finlàndia.
0: Se'n van allà, a la llar del Papa Noel, i arriben allà i hi ha 10.000 pavos, 10.000 gent gran, de 60 anys, vestits de follet, saps? Una mica, follets vells, saps? I molts són de Reus, saps? O de Tarragona, saps? I ells la penya, hòstia...
2: Els que van de visitants, els que estan allà.
0: No, els ajudants de Papa Noel.
2: Són de Reus.
0: Sí, t'ho juro, tio.
2: Li porten les avellanes per fer torrons.
0: Hi ha feina allà a la petroquímica i se'n van a treballar de follets, saps?
4: Mira, els immigrants ens treuen la feina de collir l'avellana i han de marxar a fer de
0: follets. T'ho juro, de follets, tio, allà al Papa Noel, tio. M'agago en Déu i tots allà, hòstia. I els nens allà, oi, papa, jo li escrivia les cartes de Papa Noel amb suec. I collons, aquí tothom entén el català, tio. Saps? Follets allà. Bueno, què?
2: Bueno, va, anem a tocar dues més. Va, toqueu dues més perquè...
0: Tu no et fotis més pets,
2: si no,
0: eh?
2: No, no, acabarem.
0: Aprofitar el
2: Pepe encara no ha dit ni una frase i s'ha tirat quatre pets.
0: Quatre pets, ja. Està a lo que queda, diu.
2: És que ha menjat mongetes.
0: Està en el WhatsApp aquest, el grup Pedros Milenarios?
2: Sí.
0: No? L'ha fet ell?
5: No.
2: Abans teníem un grup de WhatsApp, sí, li havia ensenyat. Era, el va crear ell, sí.
0: El vas crear tu. Però com es deia el
2: grup? Qui lo creó el grup de WhatsApp, tu?
5: No sé si era el de
2: Javi
5: o el...
2: No, tu lo creaste, no?
0: Com es deia el grup?
2: Tu o el Juan Carlos, no sé.
0: Vientos del Sur.
2: Però un dia el lecho... Un dia el lecho... Grabó un pedo lechón.
3: Ecos del Rocío.
0: De un minut i mig.
4: Va acabar el grup, ja.
2: Això és insuperable.
0: Un minut i mig. Feia estratos. Un moment, semblava que estigués matant un tio. Semblava que s'havia assegut sobre un...
2: L'estigués escanyant.
0: Que s'havia assegut sobre un funcionari i l'estava...
5: Però ara con la IA ja no sabes si és cert.
0: No, vale.
2: No, però això tiene 4 o 5 anys.
5: Ara ja no té.
0: No hi havia IA, eh? El que passa que igual ho va fer amb un clarinet. Rotllo John Thorne.
2: Aquell pet.
0: Mai saps el John Thorne, mai saps si és el Lechon fotent-se pets o el John Thorne amb la catiusca aquesta.
2: Bueno, va, quina toqueu ara, va.
4: Ara és No como tú i Oi.
2: Oi
4: d'avui.
2: D'avui.
0: Doncs vinga, som-hi.
2: Que fa 50 anys el diari Avui.
0: El qui?
2: Estan celebrant 50 anys.
0: Sí. Molta gent vol anar-hi a treballar i no saben
2: no els agafen
0: que no, és que no es pot obrir la porta, està ple de cadàvers. està ple de penya morta allà dintre. Bueno, va, som-hi.
2: Vinga.

0: Al Gulag. Manu, ¿y tú qué vas a recomendar, Pepe? El jueves.
1: Las la monchetas de la República, no, ¿no?
2: Sí, me estoy dando un libro.
1: Pepe, pero... las monchetas de la República, ¿no?
0: ¿Qué libro?
1: No.
3: Monchetas de la República,
2: no, en San Francisco. Un libro muy.
0: Manu, muy igual, ¿qué?
2: El último de Dan Brown.
0: ¿Cómo es, digo?
2: El último secreto.
0: El último secreto.
2: Y la verdad es que está bastante chulo. O sea, es así como.
0: ¿Es Polisec, Dan Brown? ¿Qué collons es?
2: Misteri.
0: ¿Quién es la más famosa de Brown?
2: El código de Vinci.
0: Ah, joder.
2: El inferno, código de Vinci.
0: Yo tengo un que digo claves para descifrar el código de Vinci. La vaig agafar de la deixalleria. Estamos, bueno, digo, yo no sé llegir el código de Vinci, pero ell.
2: ¿Y qué más?
1: Yo últimamente hay un libro que es digo El anarquista que se llamaba como yo, de Pablo Martín Sánchez. Pablo Martín Sánchez, no el autor, sino... El llibre parla d'un altre Pablo Martín Sánchez, que per això es diu així el llibre,
0: sí?
1: Que era un condemnat al Garrotville de l'any 24, dels que estaven que van creuar des de França acusats d'intent d'atemptar contra Primo de Rivera.
0: Vale.
1: I el tio reconstrueix la història precisament perquè li crida l'atenció d'aquest aquest tio
0: coincidència.
1: Va sentir parlar d'ell i no hi havia gaire informació sobre ell, i es deia
3: que
1: tenia el mateix nom, i el tio reconstrueix la història.
0: És de Santa Coloma, aquest tio, l'escriptor, eh?
1: Sí?
0: No ho sé, pregunto.
1: No em sona, vaja, no em sona que sigui de Santa Coloma.
0: I és bo el llibre o què?
1: Sí, a mi em va fer bastanta gràcia. Està bastant novel·lat, perquè òbviament no és possible que el tio al final va aconseguir trobar algun familiar o algú que tingués dades. Però, clar, és impossible que fins a aquell nivell de detall el tio aconseguís tenir tanta informació, tant de detall, el nom del gos, el no sé què, aquella novieta que tenia, que no sé què. I, a més, construeix la història amb dos, diguem, dos línies temporals, no? Una de quan és més petit fins que ja se'n va... a fora, i un altre quan és més gran, que és tota la història de quan creuen la frontera, que es pensen que faran un cop d'estat i els tenen allà venuts,
0: vale.
1: I tot això, i aquest em va agradar bastant.
0: Pues n'havia sentit a parlar, però no sé.
4: I un altre que va treure Virus, Días de sueño de plomo, és sobre l'autonomia operària italiana.
0: Ah, wow.
4: I és, a mi em va flipar, va ser com...
0: Sí?
4: Sí. Recomanadíssim.
0: I tu, Charlie, què? Va, recomana alguna cosa i ja marxem.
5: O películas de ciencia ficción y cosas así. Como,
0: ¿sí? Así es lo que os digo.
5: Bogonia. ¿Has visto Bogonia?
0: No, ¿qué tal?
4: O Borgonia.
5: No,
0: ¿sí?
4: O Borgonia.
0: ¿Te agrada, sí o no? ¿A favor o en contra? Es de Lantimos, ¿no?
5: Sí, que tío está loco, tío.
0: A mí me agrada, que tío.
5: Pues ve esta, pero no te puedes
0: ¿sí?
5: decir nada.
0: ¿Está al cines o ya la entreta?
5: Yo creo que la entreta ya está per
0: ya está a la plataforma,
5: sí,
0: ¿no?
5: Sí,
0: pues bueno, pues ya está tothom marxant.
5: Sí,
3: bueno, yo voy a explicar la anécdota de...
0: Ah, hostia, es verdad, em miraves, no sabía si... Va, explica la anécdota.
3: De aquí que sueños.
0: Va,
1: a pensar que era del Quini.
3: No, Quique sueños.
0: Quini sueños.
3: Quique sueños, un día...
4: Jordi, una pregunta, ¿vas conèixer alguna vegada Hansi Krankel?
3: Un?
4: A Hansi Krankel.
3: Si el vaig conèixer personalment...
4: Ah,
3: si el...
4: alguna vegada, li has demanat un autògraf.
3: No, però l'he vist jugar, sí, l'he vist jugar. No, però avui vull parlar de Quique Sueños.
0: Quique Sueños.
3: Quique Sueños va acabar la seva jornada laboral un dia a Montcada,
0: sí.
3: Va aparcar el tren,
0: sí.
3: Se'n va anar allà a la guixeta de l'estació i diu... Mira, em fot molta il·lusió anar a Xangai, dona'm un bitllet de tren per anar a Xangai. I la tia de la guixeta li diu... Fins a Xangai no et puc donar, et puc donar fins a París. I bueno, dona'm fins a París. Se'n va a París, pum, arriba a París, i un cop està a París, baixa, torna a pujar allà on te venen els bitllets de tren, i li diu a la francesa, un bitllet per anar a Xangai. Diu, hòstia, des d'aquí fins a Xangai no...
0: Me l'assunto.
3: Diu, et puc vendre fins a Berlín. Bueno, doncs pues venen fins a Berlín, tio, Quique Sueños, tren cap a Berlín.
0: Està documentat això, Pepe, o no?
3: Està documentat,
0: no sé si Quique Sueños. La xarxa ferroviària funciona.
3: És la vida de Quique Sueños. El tio arriba a Berlín, puja un altre dalt a la guixeta, mira que avui fins a Xangai. Diu, hòstia, fins a Xangai no et puc donar, dic, et puc donar, si vols, fins a Moscú. Diu, bueno, diu, pues vinga, pam, fins a
0: Moscú.
3: El tio pilla bitllet fins a Moscú, arriba a Moscú, puja a dalt, torna a fer el mateix, que vull anar a Xangai. Diu, no, només et podem donar fins a Ulan Bator.
6: Bueno, pues donen fins a Ulaanbaatar.
7: Ulaanbaatar,
6: tio. Tio, arriba fins a Ulaanbaatar, tot, i un cop arriba a Ulaanbaatar, diu... Sí, aquí... Allà sí que li venen un bitllet d'Ulaanbaatar fins a Xangai. Arriba a Xangai, està allà una setmaneta de vacances, tal... I diu, bueno, tornaré cap a casa. Se'n va a l'estació de tren de Xangai i li diu... Miri, voldria un... Aquí que sueños amb tota la seva patxorra. Va a la xineta d'allà i diu... Voldria un bitllet de tren, diu, fins a Montcada. I la xina li diu... Bifurcació a Montcada Centre. Bueno, anem a escoltar les dues últimes cançons.
7: Bona nit. Xiste ferroviari, no, jo, anècdota real.
4: Jordi Sabatés, d'aquí Jordi Sabatés, dimissió.
7: Sant Jordi Sabatés.
1: Vinga, fem estado de sitio y mienten.
7: Vinga, ja
1: apa, adeu.
7: Una cosa, una pregunta. Vosaltres, quan dieu, referiu al vostre grup, dieu S150 o S150?
4: E150.
1: Bueno, depenent.

no a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat. Traficants de drets bàsics com és l'habitatge. En definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.